0: Segur, acompanyà, tant en
1: nas. Jo ho he dit, no
0: acompanyà, tant en nas. Acompanyà, segur, acompanyà, tant en nas. Acompanyà, volem, acompanyà, tant en nas. Acompanyà, segur, acompanyà, tant en nas. Acompanyà, volem, acompanyà, tant en nas. Acompanyà, segur.
2: 24 horas contigo. Yariguí es estéreo.